Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat.

patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners.

0: L'horribles de tots.
1: Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

aixecar una edificació de tres plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Radio Contrabanda,
1: Radio Contrabanda FM.
2: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
3: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
4: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
5: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
6: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
7: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
8: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
7: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: ocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vin als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Yeah, somos una buena mujer fuerte y valiente. Anivania, MC Miguel Ayes.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Bueno, Laia, no m'has enviat la biografia, però...
1: No. Sí, aquest... Anda, ja n'hi ha un, no? La pots dir, o tu pots inventar el que tu sàpigues de mi, m'és igual.
0: Vale. Laia Lloret Veciana, Barcelona, 1990, és performer, actriu, dramaturga, investigadora escènica i educadora social, entre altres coses. S'identifica com bollera fem, disca i de classe obrera. És activista per les dissidències sexuals, queers i prosex. I no vaig a dir totes les
1: coses. No, digues les, no cal dir totes les obres.
0: No. Ja està. No?
1: Ja està.
0: I nascuda fem.
1: Ah!
0: Fem de naixement.
1: Fem de naixement. Sí. Molt bé. Doncs tu, jo sí que tinc la teva bio, però està el meu mòbil està gravant. Llavors, i no puc, aquí no tinc
0: la bio mos la dona Carme.
1: Ah, m'encanta això.
0: Ui.
1: Així és
0: que, ho has fet Carme, o sigui, què?
1: Ah, perfecte.
0: A veure. Va, lo tengo. A pedra és la lesbian dom de Tofúria. Les seues referències vitals són el cinema trash i l'estètica dels 90, però també sap de moviments subterranis queer, antropologia i treball sexual. Defensa un internet lliure per a tothom. Laca, Lip Combo i Fuetades.
1: M'encanta.
0: Gràcies, Carme. Encara que tu tens millor Lip Combo que jo, güey.
2: Que tienes
1: uno. Ah, sí. Sí, però a veure. O sea, un lip. O sea, quan se m'ha presentat així dic, hòstia, subo a canviar-me. Però, tio, està bé, l'autòntona, la més elegant.
0: Molt bé, gràcies. Primer volia fer una intro, bàsicament, per si algú no ho sap, este llibre, abans de ser llibre, era un fanzine. Ens pots dir un poc més d'això?
1: Sí, de fet us vaig a fotre la xapa, perquè un, m'agrada molt fotre la xapa, dos, la història és una mica llarga. Aquí hi ha un fanzine, ¿vale?, que va sortir fa més de 10 anys. Ai, que raro ser en català. És que he fet ja no sé quantes presentacions totes en castellà. Que guai l'experiment. Vale. El fanzine aquest, vale, el vam treure fa, no sé, 12 anys o alguna cosa així, el 2011, el 2015. Fa 11 anys. I ve d'una experiència col·lectiva d'un grup no mixta de fems que es va formar a Barcelona arrel de unes certes situacions que van passar després d'una proposta a l'Octubre Trans en el qual jo i l'Andrea militàvem, que si voleu us explico una mica. Sí? Us explico una mica? Vale. El 2013, l'estiu del 2013, jo vaig anar a visitar l'Andrea Corrales, que és l'altra compiladora d'aquest llibre, a Alacant, que és d'on ella és, i vaig anar a visitar-la l'estiu. I estàvem caminant allà per la platja, super a gust, no sé què, i jo, ai, Andrea, és que saps què passa? Que jo a Barcelona me siento un poco rara, porque esto de la feminidad es como que no... Siento como que no hay lugar para que hablemos de la feminidad, si está hablando mucho de lo más, todo de las masculinidades, de masculinidades desde la disidencia, pero no sé, siento que no se está hablando tanto de feminidades y que además, fuera de si se habla a nivel discursivo político, a nivel vital, en lo cotidiano, yo siento que no me siento muy cómoda o que a veces como que me siento incluso ridiculizada, ¿no? Y justo Andrea me dijo, hostia, pues, porque Andrea venía a hacer, de moverse bastante per Nova Zelanda i Austràlia, i em va explicar que va conèixer a una tia que és una...
0: Que també és amiga meva.
1: Que també és amiga teva, no? Sí, sí, clar. M'ha dit el seu nom perquè no sé si es fa servir...
0: El seu text es diu... el nom que porta el text del llibre és Princess.
1: Princess, vale, pues sí. Princess, que escriu un text superxulo sobre treball sexual i femení i tal. Bueno, doncs la va conèixer a Nova Zelanda I Princess li diu, li explica a l'Andrea que ella és activista fem, que hi ha un munt de penya activista fem, que és un moviment de fa un munt d'anys, que hi ha llibres escrits, que no sé què, i jo en plan, hòstia puta, en sèrio? I jo, per què no m'he enterat d'això?
0: Però tot en anglès.
1: Exacte, i llavors tot estava en anglès, i jo que no sé nada d'anglès ni francès, ni, o sea, no sé anglès. I llavors era com, hòstia, pues vaya mierda, no? I just em diu, tia, però és superguai perquè aquesta col·lega meva durant el mes d'octubre estarà per Europa viatjant i jo crec que si li proposo que vingui a l'Octubre Trans a fer un evento i que faci un taller o algo sobre lo fem, estaria encantada. I hòstia, que guai, que bé. I llavors, quan va arribar el setembre, que és quan començàvem a reunir-nos l'assemblea de l'Octubre Trans, que explico, l'assemblea de l'Octubre Trans fa uns anys... No, sí, de fet fa uns anys, jo no sé molt d'història i tal, aquí també m'apiro, que igual me puede corregir, que sabe muchas sí. coses, però sí que jo tinc la meva experiència és que fa més anys, fa com que cada cop els col·lectius i la forma d'organització política s'han anat fent més identitària i fa 15 anys enrere l'Octubre Trans no hi havia només penya trans en l'Octubre Trans i que organitza l'Octubre Trans, estava en penya Bibollo, eren
0: dissidències en general.
1: Sí, eren dissidències en general. I llavors, en aquella assemblea, pues al principi, no, pues vam anar l'Andrea i jo amb tota la il·lusió, en plan, uah, tenim una proposta superxula, a part que ja hi havia un taller que era com noves masculinitats i així, no? I llavors els vam dir, estarà aquesta tia, que és una tia fent treballadora sexual, increïble, i ens van començar a qüestionar que què tenia que veure lo fem amb lo trans. I era com, hòstia. I llavors nosaltres vam argumentar que sentíem... M'he perdut, què estava dient? I llavors l'Andrea i jo els vam dir, a veure, passa que nosaltres trobem a faltar l'assemblea de l'Octubre Trans... Ties trans, fems, perquè només hi havia una i va marxar, dos. Una anava i venia i l'altra se'n va anar superenfadada, en plan, no. I tampoc hi havia treballadores sexuals que les treballadores sexuals pues, tenim una relació estratègica, no?, amb la feminitat. I llavors era com, hòstia, sí que passava que tots els anys a l'Octubre Trans hi havia la xarxa del treball sexual. Llavors invitem a una treballadora sexual a que vingui i parli del treball sexual, però no militava.
0: Però, sí, d'una manera externa, sempre, sí. De convidada, però...
1: Exacte. Llavors era com, hòstia, pues creiem que si precisament comencem a fer propostes que apel·lin a altres identitats, doncs començaran a vindre... Bueno, es va portar molt malament la idea, però al final va sortir... I com que va tindre tant rebuig, el nom de del taller es va dir... O sigui, es nombrava... Com era el títol? Algo així com... Femfòbia i misogínia en nostres espacis queer. No, en nostres espacis transfeministes. I no gustó. A la gent no li gustó que diguéssim que en els nostres espais transfeministes hi havia misogínia i transfòbia. I llavors... Però bueno, va sortir... ens vam reunir en un lloc molt xulo que és la Casa de la Solidaritat al Raval, que és un lloc molt, molt, molt guai, un espai super gran, i es va petar de penya, de gent super diferent, penya que no havíem vist mai, moltes ties fems, moltes fems trans, o sea, va ser una bomba. I va ser la primera vegada que en el territori, o sea, de totes les jornades, perquè jo era la típica punky transfeminista que m'anava de jornada en jornada ahí haciendo autostop, sumándome los cosas, o sea, me recorría todo el estado para ir a jornadas y aprender cosas. Bueno, de tot el que jo havia experimentat, mai havia sentit a parlar de les expressions de gènere, que ara pues, ja ho tenim molt mamat. I aquesta col·lega pues, va fer una taula, ens explica les identitats, les expressions, no sé què, pim pam, bueno. I a l'acabar la xerrada, la gent estava com una part com molt eufòrica i hi havia una altra part, que eren les nostres companyes d'assemblea, pues dient que no, que bueno, que per una part algunes estaven com rient de nosaltres i vam tindre molts conflictes post i dies després en plan, bueno, esto es una tonteria, no? I algunes ens venien com, bueno, però és que a mi des de petita m'ha obligat a posar-me vestits, com si és que jo no estic parlant d'això, de fet porto molts anys lluitant per les teves opressions i bueno, llavors com que hi havia tanta resistència, vam decidir fer un grup no mixt. no tan nòmics en quant a identitat fem, sinó en termes de conflictivitat. En plan, nosaltres no volem que sigui un espai on se'ns estigui tot el rato conflictuant i haguem d'estar explicant, justificant, sinó tenim ganes de veure què és esto de lo fem, què ens apela, què no ens apela, i punto. I pues, va sorgir el que vam nombrar les cafem, que eren unes cafetes fems, i ens vam estar reunint durant un any. Algunes cafetes eren més organitzades, en plan, vamos a hablar de deseo, vamos a traer vídeos, traer coses, tal, vamos a hablar de trabajo sexual. I vam fer algunes accions també pel 28J. I llavors, què va passar? Que es va anar diluint el grup, i quan va ser l'any, més o menys, l'Andrea i jo, a l'estiu següent, a la Can un altre cop, ens vam reunir a casa seva, a casa de sa mare, i vam dir, hem de fer alguna cosa perquè tenim molt de material. I llavors vam fer el fanzine de cortar, pegar, o sea, a l'antigua, un fanzine a l'antigua, que el fanzine havia de ser una cosa així, però acabava de ser un totxo així, perquè durant l'any...

0: esto se tiene que publicar o como archivo histórico o abrir debate, lo que sea, pero tiene que estar publicado.
1: Pero el fanzine este estaba un poco obligado, ¿no? O sea, estaba con que no, la distribución no va a ser muy amplia.
0: No. Va a pasar, total que acostumbra a pasar en Bluefem y las Fabinitats, que quedó en el olvido. O sea, és una pena perquè era un fanzine super currat, amb moltes veus, amb molta feina, amb molt... I sí que va tindre interès a Madrid, amb algun grup de Madrid, aquí a València, també em vindrà a presentar, justament. Estava tu, tenies la distri, no, esta? Veu fer distribució. De fet, veu si vosaltres qui veu... tú y escaneaste todo el fanzine
2: y lo
0: distribuiste y lo
2: le pusimos a mí
0: y le pusiste hizo el trabajo de distribución,
3: ¿no?
0: Hizo el trabajo de distribución Vicky y está aquí, gracias.
2: Sí,
0: me encanta. Esa es una buena aliada.
2: Sí.
0: Y bueno, pues aquí València, y benvindre a presentar aquí València. A Madrid hi havia un grupet de noies que just estaven ocupant en un lloc superxulo, que era un hotel, tot un hotel de lujo ocupado, que se llamava El Burdel. Tu estabas ahí, ¿no? Y aún sí que estaban, pues, la Viole, la Pulgui, la Juli de Málaga, estaban ahí un grupito que estaban como interesadas amb el fanzine y tal. Pero no va arribar enlloc. I ara ens Carmela va topar amb el fanzine. Carmela és de l'editorial Avenat, és una editorial molt petiteta que està com en auge, que són d'Andalusia i són ties, són un parell de ties de Bollo, molt canyeres, i és una editorial autogestionada, i llavors ens van dir hem de, això ho hem de publicar, aquest fanzine, i vam decidir passar el fanzine, i van ser moltes decisions de maquetació, també de fins a quan respectem l'original. Hi havia moltes coses que 10 anys més tard, pues, eren políticament incorrectes, no? I s'havien de canviar o no, perquè volíem conservar. Vam haver de prendre moltes decisions, i també es van sumar, vam voler que escrivís penya més actual. I van escriure, pues, ha escrit Alicia Ramos, que és una activista transfem com històric, bueno, no sé, com la definiries?
4: Bollera,
0: sí, cantautora. Cantautora, també havia vingut aquí, sí, total, tal qual. També Iki Jos Piña,
1: Ira
0: Ibris, a mig i Arsiga tenen una conversa, i Carmela, de l'editorial, també parla de classe social, de l'Ochoni, clar, també ens cridava molt l'atenció que era algo super situat a Barcelona i fos una editorial d'Andalusia, i va ser que, pues claro que sí, digo, pues claro, es que, i les andalusans deien, es que jo quan vivia a Barcelona flipava, perquè claro, jo en Andalusia, pues, es otra experiencia de la feminidad andaluza. Y entonces era como, fuimos a Barcelona y yo era como, hostia, me siento súper rara, con mi pelo largo, mis rizos así, ¿sabes?
1: Sí, o sea, la verdad va a tener un shock fuerte.
0: Va a tener un shock muy fuerte, porque ya venía así súper bollera en Andalucía y de repente llega a un sitio y se siente rarísima,
1: sí,
0: por ser femenina.
1: Sí, yo llegaba al máster a Umbria y iba a ser como un shock súper loco.
5: Barcelona, la capital mask, ¿no?
0: Sí, era molt mas, estava molt masculinitzada.
5: També tenim així, això és la portada?
0: Sí,
5: la portada original del fanzine està així, que era, vols explicar?
0: Sí,
5: esta mira, portada.
0: La portada aquesta la va dibuixar Andrea, perquè ens agradava molt que FEMS en català és basura. I llavors era com superguai el joc de paraules entre de basura, FEMS i basura, no? I llavors nosaltres vam veure en unes basures que hi havia un cartell en plan de FEMS, posava FEMS aquí per poner la basura. I era com, hòstia, que guai la idea, no? I llavors vam fer una basura i totes les coses que una FEM posaria dintre la seva basura, no? Pues si pitallavis, latitos, també coses d'autodefensa, una pistola, un spray de pimienta, jo què sé. I això és.
5: I el títol també.
0: Sí, pues això de FEMS aquí. Pues.
5: I ara entrem en matèria, la matèria que el llibre, com que no voleu acabar d'explicar-ho, però sempre és o sigui, la gran pregunta, no? Què és lo FEM?
0: En el llibre no vam acabar d'explicar-ho perquè en aquell moment, o sigui, era la primera vegada que jo sabia parlar d'UFEM, i l'Andrea també, i llavors és com que

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Espera, que es que seguramente no habéis escuchado nada porque la tenía todo bajado. Es que soy así de cojonudo, ¿no sabes?
1: Hostia, no hemos, volvamos a presentarnos. Bueno, ¿dónde pues, quiénes somos?
0: En el 91.4 FM, en Radio Contrabanda. Estamos en el 120 programa de ¡Descarrilar! Bueno, y en esta ocasión hablaremos de la Barcelona Fosca. Aquí tenemos ahí como estamos ahí en diferentes ocasiones que ya lo estamos haciendo. La música de fondo es de los The Cure, el disco entero de Fight, ¿vale? De Fe, ¿no? O sea, en el año 81. Que le va como un guante al tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, saludamos a todas las radios amigas que hay por ahí, a los antitrampistas, hasta los melonistas y toda la purria que hay por ahí.
1: Los antitodos.
0: Los antitodos. Y por aquí tenemos otra vez más a Loreto.
2: Muy buenas, Dormo.
1: Y a Jimmy Jazz.
0: A Jimmy Jazz.
1: Y a mis perras.
0: A los perras y alguna
1: y alguien que va a ir llegando, que se haya escantillado para ir a fumar. Se le ha hecho tarde.
0: Y bueno, ya seguiremos con eso. Bueno, pues nada.
1: Vamos a decir lo que es la Barcelona Fusco.
0: Sí, sí.
1: Podríem fer-ho a nivell Carles Porta. Posarem llum a la Fusco. Bueno, és un tema que personalment a mi em recorda molt la meva infantesa. Doncs jo quan era petita dormia en lliteres a Castelldefels, i clar, a Castelldefels n'hi havia molta humitat. Què feien perquè no es podrís el matalàs o no quedés tot rovellat? Doncs entre el matalàs i el somier posaven diari. Clar, el diari que es llegia a la meva casa, que llegia era ma mare, i l'únic diari que es llegia era El Caso.
0: Un gran fuente de cultura de país.
1: Una gran font, bueno, a mi és la que vam donar. Jo cada nit dormia amb El Caso, mirant cap a dalt, aprenent a llegir, i sentint a la meva mare que em cantava "Si me quieres escribir", i quan no, "El Joan, el bum bum". O sea, esa ha sido mi cultura. Music populi.
0: Cada uno el que puede, ¿no? O sea,
1: bueno, la mujer hacía lo que podía. Cantaba las canciones que había oído. Sus canciones de cuna eran, pues eso, "Si me quieres escribir", claro, nacional.
0: Ya sabes mi paradero, desde la tercera lira del frente.
1: Y era del 28, y cuando estalló, pues eso, era chiquitilla, y es lo que oían. Y bueno, nos vamos a ir internando en este mundo oscuro de Barcelona, que yo personalmente he cogido el primero para explicaros el més conegut. També dita la Vampira del Raval. Aviam, antigament aquest carrer no, era el que avui en dia se li diu Joaquim Costa, ella va néixer en el 29, era el carrer Ponent. Bueno, aquesta dona tenia una doble vida. Era misteriosa, es vestia amb parracs i anava fent la ruta de la caritat. Aquesta ruta de caritat la feia servir per crear una red de mendicitat amb els nens. No és que anés a recollir el Moina només, no, no. Tenia com avui dia aquestes famoses reds, vaja, n'hi ha moltes, llavors tenia més d'una. Això de dia. Però de nit, aquesta senyora es canviava de roba i d'escenari, que era el Liceu, on amb ella la coneixia moltíssim, i feia els seus trapis, o sigui, canviava coses, no? Veurem com anava. Anirem explicant-lo mica en mica. I ara ens anem a fer una presentació entremig.
0: Una pregunta, a veure, pregunta, pregunta.
1: Ah, no, anava a fer una presentació. Bona tarda, com ens diu, senyoreta?
3: Em dic Cris.
0: Bona tarda, Cris.
1: Ei, princesa.
3: Princesa
1: Inca.
0: Pues bona tarda, aquí estan entre amics, aquí la Loreto i Jimmy Jazz. I bueno, segurament d'entrada d'una estoneta vindrà David Vitoriano.
1: O David Red.
0: David Red, també. Bueno, al gusto de consumidor.
1: És otra red. Bueno, pues resulta que en el Raval va desaparèixer una nena. I entre la veïna xafardera, és aquella que sempre mira, va veure una nena com rapada i semblava la nena aquesta. I va fer una denúncia. Evidentment, va anar a la policia i va entrar a la casa. Vale, la nena anava totalment rapada, amb parracs. Bueno, i el que troben allà dintre és realment és que l'ofrien bé. Pots de sang, greixos... Anem entrant una mica en aquest tema, no? Perquè feia, aquesta dona què feia amb els nens? Ella fabricava greix. Sí, aquest greix està comprovat, però aquesta és real. Que ella, no sé d'on el trauria, potser podia ser de porc. Podíem inventar mil coses, si han de nens o no. Això no ho sé. El que sí que sabem és que ella venia greix a la companyia ferroviària. I això sí que n'hi han rebuts, d'això.
0: Me jodes. Para las raíles y todo esto, la grasa.
1: La grasa.
0: Joder.
1: Luego, el cabell el venia per perruques. Els ossos...
4: S'acansa un oreto que era dels nens?
1: Fins... No. Sí, hi ha coses que sí. Hi ha coses que són inventades. Aquí arribarem. El que és llegenda, la llegenda infla. Però veureu, podem entrar a mitja i cada un de dues el que vulgui, no? Els ossos, un cop molidos, molts, de moldre, els feia una pasta cola per enganxar llibres. És que és molt fort. La sang, en aquella bolina, els rics teníem... molta paranoia perquè hi havia unes grans plagues de tuberculosis i hi havia aquest bulo de que la sang de nens anava bé per la tuberculosis. Clar, la sang la venia als rics, al Liceu i uns altres llocs que anirem parlant per la tuberculosis. Aviam, jo crec que aquesta dona aprofitava tot. Sí. Aprofitava, reconvertia els nens en diners. Penseu que abans de tot això que estic dient, que quan la van trobar, perquè hi ha una altra situació que aquesta sí que em sembla més fantasiosa, però bueno, anem a posar... La realitat és que això sí que ho sabe, se sap, perquè si ho busques surt. Ella regentava una casa de barrets, val? I a la casa de barrets el que era prostituir a nens de 3 a 12, a 12 anys.
4: Psicòpata total, no?
1: Bueno, la van denunciar, però hi ha els pediastes.
4: Clar, clar, els que violaven els nens, clar.
1: Amb ells res. Primer cop que no li passa, que als altres no li passen res. També practicava avortaments, ja sabeu què vol dir. Clar. Avortaments, sang, se sapigués si la sang era d'un, d'un altre, dels nens morts. Clar. Vés a saber, aquí hi ha una mica de... Fins on era realitat o no, perquè fas un avortament, hi ha fetus.
4: Clar.
1: I d'aquí també es pot aprofitar les coses, que potser no és que els matés, sinó que aprofitava els fetus morts. Estem pensant en una època que n'hi havia molta fam.
4: Quin any era això, Loreto?
1: Era en el segle XIX.
4: 1800.
0: Bueno, jo crec que... jo vaig veure diverses pel·lícules de... Bueno, de rentar-li una mica la cara a la vampira de Barcelona. Uh-huh. No, crec que els burguesos, con diferència, eren més asquerosos que la vampira de Barcelona perquè la utilitzaven. Ella,
1: jo no tenia... he deixat anar, però bueno, no em vull decantar per una banda o una altra. És que això és que els altres que parleu.
0: Bueno, jo crec que utilitzaven la vampira Barcelona per agafar crios i bueno, unes supostes creències de coses que, bueno, m'imagino que ja diràs durant el programa, no? Que certes creències i poders que tenien els crios per diferents coses, no?
1: Bueno, pensem que la natalitat... Por esos entonces la natalidad era de 1000 niños, sobrevivían 140. Hostia. Desaparecían muchos, esos los que sobrevivían, y desaparecían muchísimos niños.
4: Qué
1: fortísimo, claro. Era muy habitual. ¿Por qué pasaba? Doncs yo no puedo expresar. El que sí puedo expresar es... el que li va passar amb ella. Una vegada la denúncia i tot això. També és veritat que diuen que ella tenia gallines i quan van entrar on estaven les gallines n'hi havia 40 nens. Això sí és veritat, no? Vull dir que bolos com llegendes, engrair, engreixar...
0: Bueno, jo crec que la discriminació social a vegades infla coses que no són per discriminar-la i per posar-la pitjor, no?
1: Bueno, jo crec que hi ha dues coses. Primer, penseu que mai va ser juzgada, que se passaven els jutges d'uns a un altre. O sigui, això ja té molt que dir. Només va ser com ella posada en causa, però no va arribar mai a res. De fet, ella va anar a presó, No sé, uns diuen que va morir de peritonitis, un altre per repressió de les mateixes presses. Sí. Però el que sí podem dir és que va tindre molt bon platell. Aquest és per això que ha arribat a la nostra. Per què la premsa li va donar tan bon platell? Perquè si condemnaven, la condemnaven a ella, la posaven com cap, els altres, tots els podrits, tots els fascinerosos de merda, no entraven en joc.
0: Ah, clar, clar.
1: Si ell ella tenia l'atenció, els altres es queien per si sols.
0: Una cortina de fum fantàstica, no?
1: Gràcies.
0: Clar,
1: però és que estava comprovat que tenia un llibre. En el llibre no posava el que venia, però aquest llibre també existeix, eh? Tenia un llibre com un llibre de ventes i posava el nom de pàrrecs, mèdics. Això és només baix, eren els... Los cleros, los médicos, és el més bajito. D'allí per arriba, burgueses i ricos. Posava un, tres, quatre... Com estava posat, només ho coneixia ella. Però els noms sí que els posava.
0: Bueno, aquest llibre va desaparèixer, no, segurament? Aquest llibre va desaparèixer, segurament, no?
1: No ho crec, perquè... No? No, jo he vist un programa bastant nou, i ho comentaven... Ara, que sabeu que les proves aquestes no sé on estan, o no estan, no tant, no t'ho puc dir. El que sí que tinc molt clar és que, no sé si és llegenda o no,
4: sí,
1: però el que sí podríem dir d'ella és que, si és veritat, ha sigut la més gran assassina del món.
4: La més?
1: Gran assassina.
4: Del món?
1: Sí, a nivell mundial. 40 assassinats, no ha hagut ningú. Si han dit que han matat a 40 crios, no ha hagut ningú que hagi matat.
4: I aquesta és la que es deia la vampira de...
1: Aquesta senyora es deia... Escolta'm bé el nom, recorda't, d'aquest nom. Enriqueta Martí.
4: Hòstia, Martí.
0: Això de Enriqueta Martí, me suena de algo de eso de Martí, eh? No sé.
1: Bueno, si se'n recordeu, l'única pobra desgraciada que vas rebre el càstig, que no se sap si és veritat o no, perquè a saber si els nens que posava la mendicitat, si se'ls tallava el cabell i tot això.
4: Sí, sí.
1: Ella estava molt malalta, també és una altra idea, és que ella estava molt malalta, de fet va morir al cap de molt poc, un o dos anys d'entrar a presó, que passés això. Ella podia estupir, el tuberculosi el que fa és tirar sang a tot arreu. Sí, això és una mica amigo, però... Clar, sí que és veritat que se n'aprofitava dels nens i no deixava ni gota. Sí,
0: Como los... Bueno, perdón, no voy a hacer la comparación.
1: No, bueno, vale. Pues ya, hablaremos de otro y podemos poner otra música para relajarnos un poquillo, pero...
0: Sí, bueno...
1: Cuando tú quieras. Dime qué vas a decir.
0: No, que la... Bueno, la comparación de aquellos animales que se aprovecha de todo, pero no voy a hacer la comparación. La gente...
1: Sí, del cerdo no queda ni...
0: Pero pobrecito.
1: Se come todo.
0: Pobrecito.
1: Bueno, pobre. De hecho, se hacen hasta cepillas de diente con las de esto. Pues ella pretendía reutilizar a los niños. Si nos creemos lo que se cuenta,
4: sí,
1: reutilizaba todo de los niños.
0: Bueno...
1: Cuando no les servían para el prostíbulo, les servían para mendicidad.
0: Sí, no, lo voy a...
1: Y aparte de raparos, que dieran más pena, que iban sucios. Vete a saber si hacía sangrías, vete a saber. ¿Qué será la verdad que no?
0: Claro. Que si quieres voy a poner el tema este de los derribos Arias.
1: Hombre, por favor, sí, sí. Bueno. Como veis, la música es gótica. Hemos intentado que vaya bastante un poco relación la canción... con lo que hay o ha pasado, o sea, o lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar. Y
0: sí,
1: esta se llama, ¿cómo?
0: Sí,
1: vírgenes
0: sí,
1: sangrientas
0: sí,
1: en el matadero.
4: Mola.
0: No me... sí, cuando mola. Venga.
1: Se puso.
0: Venga, ahora. Vale, pues nos dejamos con eso. Hasta
4: con
0: luego.
4: Vírgenes sangrientas.
0: Sí, con vírgenes sangrientas.

0: Bueno, pues volvemos otra vez por aquí. Y bueno, con estas mezclas musicales y tal, os hemos dado un poco de anticipo por ahí. Pero bueno, luego la pondremos otra vez. Seguimos con los The Cure. Y bueno, pues nada, seguimos también con la temática, ¿no? De lo que estábamos hablando de la Barcelona Fosca.
1: Bueno, sí, tenim del segle XVII, uh-huh. Val? El barri de la Ribera, al costat de Santa Catalina. Tenim que pensar en el segle XVII, fa 4 segles. Els barris eren més petits, n'hi havia menys, hi havia les muralles. Pensem una mica això, posant-nos en la situació, no? Què passava? En aquest barri n'hi havia una fonda. I aquesta fonda n'hi havia molts forasters. On era? El que avui en dia se li diu Pou de la Figuera. Sí, n'hi havia una barberia. Que era curiosa aquesta barberia, perquè era una barberia que no cobrava el barber. Era gratuïta. Tallava el cabell i posava el coll, també. El coll! Que potser no he presentat prou bé. Aquest senyor, clar, penseu que en aquella època això estava al costat de la via Augusta, que era on passaven tots per pujar fins a França, que era molt concorrit, era a la dreta de la via Augusta. Però és que, clar, avui en dia la via Augusta és la part de dalt, però antigament seria fins a baix, saps, la via Augusta, del port fins a dalt, el que s'ha anat canviant. No era, la via Augusta no era així recta, sinó era, anava passant i portava fins a França. Per això hi havia bastant forasters que hi passaven. Val, pues, aquest senyor invitava els trotamons a seure a la seva fantàstica cadira i els hi tallava el cabell gratuït, com hi ben dit. Aquesta cadira tenia una trampeta, petitora, eh? Aquesta trampeta anava, que anava allà en mà, li fotia ganivetada, nyesca! Tallava coll, aprentava la trampeta i on queia? Directament al subterrani. Al subterrani d'on? De l'hostal del costat, que n'hi havia les cuines. Boníssim, nena, boníssim.
2: Però això és veritat?
1: És veritat, aquest, és veritat. Necessitem dos o què? Ah, és que m'allugo molt. Avui estic d'ençaire.
0: No passa res, estic fent un invent allà, a veure si suena l'estèrio i tal.
1: És que m'han posat dos micros, espera.
0: Vale.
1: Volem tot de viure. Bueno, doncs res, fotien uns cunats, saps allò? Oh, que són de bones les pilotes!
0: Oh, pilotes, eh? Com aquella llei de pilotes!
1: No, era de les illes. De les pilotes, hi havia un...
0: Ah, de Lleida, no? De les Illes. De les Illes, no?
1: Sí, de les Illes. Però, doncs, fotia un cuinat que feia en cua. Això és el que vull dir. Però, bueno, així com...
2: Però era seu, també el bar?
1: No, el senyor era el barber. I al costat del barber hi havia l'hostal.
2: Vale.
1: De l'hostal, la cadira anava directament al subterrani.

0: que passava directe a les cuines. Que són de bones les pilotes, pues això.
1: I això fotien... quina època era?
0: En el segle XVII. Fotien
1: ui,
0: unes...
1: fa molt.
0: Sí, però espera que hi ha còpies, eh? Això, ja veuràs que amb això després anirà sonant cada cop més. Fotien una cua llarguíssima, perquè, clar... A veure, tu saps el que passa, no? Oh, quina bona oloreta!
2: Oh!
0: La cara humana té algo que tira. Entre humanos tira.
1: M'està donant un yuyu en tota aquesta informació.
2: Bueno, es información de cuando todavía no existía, entre comillas, cierta democracia, historias...
0: Sí. Bueno, pero es supervivencia. A ver, eso se sigue haciendo hoy en día. Lo que pasa es que yo lo explico en tono humorístico, pero que es verdad. O sigui, han hagut assassins.
1: I tant.
0: I no fa tants anys que han hagut assassins caníbals. Però no per supervivència, sinó per goig. Que aquí penseu que la gent es moria de gana. I quan
1: però
0: veníem...
1: la carn és carn, no? Sigui del que sigui.
0: Però és que estem parlant de la gent es moria de gana.
1: No?
0: Aviam, es tenim de posar les circumstàncies sempre del lloc. La gent es moria de gana. Els nens morien de gana.
1: Clar.
0: No arribaven a ser grans, vull dir, perquè la mama no tenia... No menjava nonya llet. Si nonya llet, el nen mora. Saps? Vull dir, era aquesta roda que no para mai, però perquè és el que hi havia. Els pobres eren pobres. Clar. I els pobres eren molt pobres. Bé, bueno, doncs això que arriba un viatge, nena, i diu, hòstia, això de gratuït... Gràtics?
1: No hi nada, no?
0: No hi nada, eh? A ver què hi ha que fer. I va dir, hòstia, s'asseu allà i veu una navalla i diu, ui, esto que lo veo mal, eh? Gratis i con navaja, esto no lo veo, eh? Pues no ho va veure. Va agafar i el va aturar, però finalment el degollat va ser el barber. Vale, què va passar? Que quan tu tires un cos,
1: sí,
0: tu no mires si és el barber o és el veí del segon. A les cuines. Pues el barber va quedar on va acabar.
1: Va acabar el forat.
0: Va acabar... Sí, bueno, va acabar l'olla.
2: O sigui, va ser part del menú. Part del menú, no?
0: El que es va saber...
1: Què va fer?
0: Bueno, pues, aquesta és la història més curiosa d'aquest lloc, és que aviam, el barber va acabar, perquè els altres, quan li tocava un cos, pues, el trituren i, apa, adéu. Aquest senyor ja va quedar tiqui-tiqui a l'olla. I a l'altre, que es va salvar, va anar a denunciar. I una de les repassades que va haver va ser que l'hostal i la barberia, que és molt conegut això, sí, el van derrocar. No existeixen, perquè no fos morbós i la gent anés a mirar aquest lloc.
1: Això era Via Augusta, dius, no?
0: No, això era el barri de la Ribera, el pou...
1: El
0: pou de la Figuera.
1: Que fort.
0: I quan vulguis posar una cançó i canviarem d'hostal, perquè de oca a oca, tu saps això de oca a oca?
1: Però a tu t'encanta això dels crims.
0: Bueno, és que jo he explicat només entrar que és que la meva mare em va educar amb el caso.
1: Mare de Déu.
0: I que, bueno... M'agraden, sí, m'agraden, sí.
1: Ma mare sempre veu Loreto per la nit una que es diu Mujeres Asesinas.
0: Oh, de ser boníssim.
1: Li encanta. Però, i està a les dues al matí.
0: Tenim a la premsa, les dones assassines, no et pensis.
2: Sí, no, pues posarem lo que antes habéis escuchado y os habéis puesto las cosas.
0: El acto, ay no.
2: Sí, no, esa era una de sus geniales canciones, ¿no? Los que eran fans de este grupo ya habéis puesto, pues ahora daremos...
0: Árabe de vos.
2: Árabe, venga.
1: Ahora viene vos.
2: Pues pusem a yo Parálisis Permanente y...
0: Te gustará.
1: Sí.
0: Seguro que la conoces.
1: Es súper chula.
2: Nos dejamos con Parálisis Permanente.
1: Es muy bueno Parálisis.
0: Oh. Sí, Alvin Amiente. Bien.

0: Bueno, pues otra vez aquí. Y seguimos con el tema de la Barcelona Fosca.
1: ¡Epa!
2: Con la vampira Loreto.
1: Coño, que me estaba buscando una foto. Que me decían como de joven, coño, pero yo es que no tengo fotos. Como mis hijas a lo mejor tendrán, pero yo es que no tengo. Y dicho esto, vamos de oca a oca.
2: A ver qué nos
1: y dos trastas. Aquest es la flor del lliri. Venga, me situo en el lloc. Aquest encara és més antic, eh? Això és Santa Catalina, al segle XV. Un poquito viejo. Luego hablaremos de las consecuencias de esto para la prensa inglesa, o de Londres, mejor dicho, de todo esto. Para el que han dit abans, eh? Imagineu, aquest era un local molt diferent a la resta. Però segur que era molt diferent. Perquè, clar, de normal als locals vas a dormir només, però no res més. Era un hostal ampli, luxós, el de llit gran, de llençols fins... a més, tenia una seguretat. La seguretat era que hi havia algú a fora per cuidar les mercaderies. Bueno, les mercaderies i l'hoste ric. Que pas això no t'ho deien. A més, tenien uns plats boníssims. En aquests eren... El de l'altre eren rostits. I dic mandonguilles, però eren rostits. Aquests són els de les mandonguilles. Veuràs. Lo millor és que tot això, tot aquest lot tan bo, era com les ofertes aquestes que fan avui en dia de viatges, que t'ho posen tot amunt i surten bé de preu, doncs el mateix. Aquest, la flor del lliri, se'n portava la palma. I, oh, que barat, oh, que bo. Bueno, doncs tenien un plan. Us presentaré l'execució aquesta d'aquest pla, no? Imagina't a un hoste ric, vale? Que feia tot el gas o s'apuntava d'alguna cosa, a l'hora de dormir la seguretat es quedava fora, sí, vigilant. Però quan es dormia, aquests senyors deia, hòstia, ja s'ha dormit, que bé, activava un mecanisme que plegava el llit. Tu poses que estàs en el llit i fa nyesca! I se te tanca i et quedes a dintre. I a més, llavors ja entrava, una vegada estava com partit per la meitat dintre del matalàs i clavava el gabinetaves. Què feien? Li robaven els diners. El deixaven allà, una vegada mort, i el dia següent anaven. I què feien? Bueno, és que... A mi em sembla que sent recambolers. Una vegada, el dia següent, agafaven i el desquartaraven. El desmembraven. I el cuinaven. A més, clar, aquí no era com la barberia, que tenien que portar un altre lloc. No, era el mateix hostal, i el mateix hostal el cuinaven. Per al plaer dels clients, vull dir, boníssim. I feien delicioses mandonguilles i boníssimes... I boníssims canelons. Sí. Però la carn humana deu ser molt bona. Aviam. O la gent... També és veritat que la gent no podia menjar carn, que era molt cara, i no crec que en diguessin parada de saber si era humana, d'ànec o de porc.
0: Bueno, o sea, yo he escuchado muchas películas que dicen todo sabe a pollo, sabe a pollo.
1: Sí.
0: Sabe
1: sí, a los pollo. La rana sabe a pollo. La serpiente sabe a pollo. Pues el humano todo sabe a pollo. Ay, perdona, pollo. No sé. Però de sobte, clar, tot això ho devien fer amagatotis.
2: Clar.
1: No seria vos en populi. Clar. Sinó que ja l'hostalera, això us ho explicaré una mica, perquè al segle XV jo crec que val la pena intentar, ho intentaré, no vol dir que ja m'hi sorti bé, intentar fer-ho una mica com si fos una llegenda. Val? Imagina't. Oh, l'hostalera sospita. I li explica al jove que li té posat l'ullet el que passa en l'hostal. I ell li diu de visitar-la a la seva habitació. Oh! Què n'estàs dient? Visitar-me a la meva habitació? Potser necessitarem una mostra d'amor, li diu ella. I quina serà aquesta mostra d'amor? Facilíssim. Aquesta nit te'n vas a dormir i tu estàs a la guai rere la porta perquè et voldran matar. I el noi, pues, es posa rere la porta, es passa en mà esperant que vingui l'agressor. Què passa? Què entra l'agressor? Ja, per fer-lo del llit, sabeu? Pensava que ja estaria fet, però el llit va caure en buit. I el mata. Com acaba la història? Quan el vigilant entra a l'hoste, que era el jove que estava esperant, i el va matar. Hòstia, una vegada mort. Van anar els dos amants a denunciar els fets i van viure feliços per sempre més.
0: Hòstia, tu. Sí, sí,
1: que
0: sempre.
1: Que bonic fet, nens. Feliciteu-me.
2: Sí,
1: un...
0: Felicitats, felicitats.
1: No! Home, guaita, us ho feia molt. És real, vull dir, això. És el que expliquen com va anar. Però clar, es veu que amb l'amor i totes aquestes coses un per l'altre van descobrir el pastel. L'altre ja sospitava, però... Tu imagina't en aquella època poder dir-li a algú o fer una denúncia o no sé què. Tenia que ser algú que tingués un sentiment, perquè si no la gent sí. Que doni el seu. Però si et fotien un cop de... Te fotien un cop de destral tan sí, fàcilment sí. Per robar-te... Sí. El canut.
2: És curiós, Loreto, que les tres històries que has explicat era que menjava la sí, una bueno, part que menjava la cara això, humana. I això és molt interessant perquè en el llenguatge, quan hi ha persones no, que quan t'agraden, no, sexualment i físicament, dius com me la comeria. És, no, és com hi ha gent no, que té a lo millor com una olor o té, no?
1: Jo bueno, jo t'ho puc dir. I a mi
2: saps el que et vull dir? N'hi
1: ha aixelles que dius...
2: Sí.
1: I sobretot quan has practicat sexe, allò...
2: Sí,
1: com que... Vull dir,
2: sí, com que és
1: molt... Feromones.
2: Sí, és com animal, no? Que diu, és que està riquíssima, no? Quan el mateix llenguatge ho diu, no? És que este me lo comería entero. Perquè és com molt, no? Lo de mossegar, lo de llapar, no? És com...
1: T'ho dones compte que tot això... Per educació ho hem perdut.
2: Clar.
1: Vull dir, nosaltres no anem ensumant els culs avui en dia.
2: Mm. Però els animals, clar, els animals ho fan. És la manera...
1: És la manera d'atraure's sexualment clar. Aquestes feromones. Però sí que és veritat que hi ha gent que... Hosti...
2: I a mi hi ha una persona, Loreto, que la veus de lluny i dius que guapo, però quan s'apropa hi ha alguna
1: que no.
2: Que no.
1: I és
2: l'olor. Són les olors,
1: Són les
2: olors.
1: Que m'agrada ni gota.
2: Sí.
1: Una vez y nunca más.
2: Sí.
1: I no són... Que tiren pa' atrás.
2: Però no són olors que estiguin
1: però,
2: bruts.
1: Chicos però chicos y chicas,
2: Sí, però no són perquè estiguin bruts ni res. És la seva olor de la seva pell, de la seva suor.
0: Jo crec que és lo que ens queda de la parte animal, no?
1: Sí, sí. Vull...
2: Això I el que diu la Loreto, la feromona és una cosa que...
1: És
2: com inconscient.
1: Sexualment.
2: Clar, no saps...
1: Hi ha molta serotonina, dopamina, però la feromona és la part que... Per olor et
2: sí, desperta...
1: Et desperta. La part...
2: Sí.
1: De...
2: Que
1: rico! Oh,
2: que rico,
1: bueno.
2: Clar, que bueno.
1: Que rico, que bueno, te lo quieres comer.
2: Sí. Però... Hi ha altres que tira per atrás.
1: Sí, però és que no fem servir l'olfacte.
2: Estem com atrofiant.
1: Sí, sí, fem servir la vista.
2: Sí, sí, sí.
1: L'orella la fem servir, però...
2: En canvi, els gossos és tot el contrari, eh? No, els gossos... Jo tinc el Nino... Tot el que fa és llapar i menjar-se tot. Si fas pipi, va darrere al lavabo i ho llepa tot.
0: Bueno, hablando de líquidos y cosas de estas, tenemos aquí lo de eyaculación post-mortem.
1: Hostia.
0: Que sí. También es una canción que vamos a intentar
2: vaya,
0: poner.
2: Vaya el título ese, ¿eh?
0: Sí.
1: Vale, esa la canto yo, el título. Porque creo que me toca... Yo fui una sadorexia adolescente de sado, sado.
2: Ah, de sado, de sado. Mola, mola.
1: Oh, sado, moda. Yo sí puedo pegar. A mí no me pegaré, pero yo pegaré.
2: Mola ser la domina. No la sumisa.
1: Bueno, eso es para los hombres con poder, no te preocupes. Yo les daré todo el placer que quieran. Oh, te hago por el culo. Truque, truque. Chusqui, chusqui.
2: Yo tengo una amiga, Loreto, que es domina. Y a veces no es ni sexual, ¿eh?
1: No.
2: Es una cosa de
1: sumisión.
2: Exacto. Le dice, ahora me vas a limpiar todo el piso y con una correa.
0: Pues os dejamos con
1: sí,
0: el
1: sí.
0: Tema.
1: Sí, bueno, cuando quieras te ponemos la correa.
0: La correa.
1: Bueno, aquí tenemos unas cuantas que no vayan a entrarle celos.
2: Vale.
1: Ya le acabas de decir algo muy interesante. Siempre imaginé la dominatrix, la...

0: Bueno, pues otra vez aquí y nada, otra vez aquí estamos siguiendo con la historia esta y saludamos a David Vitoriano. Sí.
1: Tardes.
0: Y bueno, pues nada, seguimos con la historia de la Barcelona fosca.
2: Ay, fosca,
1: madre. Bueno, ara ja, com ens queda poca estona, doncs passarem a fer una observació en Pere així, intríngulis. Vale, la última bruixa de Catalunya.
2: Ah, així m'ho va.
1: Que, bueno, és curtet, eh? Però us deixarem aquesta intriga, aviam com quedarà. Imagineu, segle XIX. Gràcies, m'encanta, jo també t'estimo. Et faré cremar.
2: És un orgull ser una bruixa.
1: Hombre, m'encanta, això vull dir que sé moltíssim. Sí. Filesta soc, van cremar totes.
2: Somos
1: per endallosos, no? Els homes.
2: Com és la... Somos las hijas perquè de las brujas por... que no mataste.
1: Jo la tinc, jo tinc aquesta samarreta, sí.
2: Sois las hijas.
3: Em van explicar, jo no sé fins a quin punt és cert, que el rotllo de les bruixes, bueno, sent hipòtesis com mil, no? I el rotllo de les bruixes és perquè venien cervesa.
4: Dul.
3: Llavors, clar, d'allà ve lo del caldo.
2: Que movien el putxero.
3: Allà feien la cervesa i tenien els gats per que els ratolins no es metgessin el gra.
2: Ah.
3: I que l'escombra era que quan la posaven a la porta... era que la tenien ja preparada. Era un símbol...
2: De que podia la gent...
3: Sí, efectivament.
1: El que va ser és la cosa de la gent, no?
3: Sí, i lo del barret amb pico, uh-huh, és perquè en el mercat la reconeguin la lluita. Això diuen.
1: I sí, bueno, té més lògica de no capturar aquestes tonteries que diuen.
2: És interessant.
3: I evidentment... la iglesia estava en contra d'elles, primer perquè eren dones autosuficients.
1: Això és el que et vam explicar-te.
3: Perquè, clar, venien cervesa i la gent consumia i li agradava i tal. I també perquè tenien tanta moguda amb l'església.
1: Tenien
3: perquè,
1: remeis.
3: Perquè, efectivament, i perquè la gent preferia anar a casa de la bruixa a beure cervesa.
1: I per això s'ho ve tota, que no anar al confessionari.
3: Que anar a l'església.
1: Per això eren tan odiades. Això és una. Dos, eren molt independents, com bé has dit, i va ser la manera que amb elles els hi quedava les terres. Si amb elles cremaven per bruixes, les terres aquelles passaven a l'església.
3: Clar. Wow.
1: Sí,
3: ja
1: és
3: està.
1: Facilíssim. Ja es van està. Quedar amb tot el que tingués diners. Mm. O sigui, totes les viudes eren bruixes, si m'entenguis.
3: Claro.
1: Havia matat els seus marits d'una manera o altra. Bueno, anem a explicar aquell cas, que també és... No estan recomanant.
3: Jo era una anècdota.
1: Sí, no
3: com que estava sabia algun també.
0: Estaves parlant de les bruixes, no? De
1: sí,
0: David.
1: Bueno, en el segle XIX, deia, no? A Vallvidriera, mira, tenien que anar fa poc, però no em puc anar dit. Okay. Hi havia un mas maleït. És igual com es digui, però era un mas maleït. Segons conta la llegenda. Allí vivia la Teia. La Teia, també dita l'última bruixa. Segons deien, es convertia en gos. Bueno, ja sabeu què vol dir. Mm. Que seria ràpida, que s'amagava molt bé...
3: Em sona haver-la sentit, aquesta
1: totes aquestes
3: llegenda.
1: Històries. La Teia realment era una dona desinvoltada i molt lliure i independent. Què passava? Us sona, no, això? Seguint sent avui. Avui en dia és el mateix. O sigui, per què no agrado jo? Perquè sóc autosuficient, perquè no sóc independent i molt lliure i dic les coses a la cara. Això no agrada, de normal. Perquè els homes, i dones també, se senten intimidats. I bueno, doncs imagineu-vos, fa un parell de segles enrere com es sentirien. Van pensar, hòstia, els pagesos de Vallvidrera van dir, no volíem aquí la Teia, per què? Perquè això el que podia provocar era la influència cap a les seves dones. Una dona sola portant-lo mas? No tenia sentit. I qui coi era aquesta... Teia. Ningú més. Ni nada más que menos, això volia dir, que l'Enriqueta Martí. Us en recordeu d'ella?
0: Home, sí, la vampira, no?
1: La vampira del Raval. No, era ella. Era la mateixa. L'última bruixa es deia Enriqueta Martí, que havíem posat d'ella, era de Vallvidriera, va néixer als mateixos moments i després la que es va convertir en la vampira del Raval. I algun altre dia en tornarem a parlar.
0: Molt sí, bé. Bueno, jo tinc aquí...
1: Què us ha semblat al final?
0: Bueno, va passar la sorpresa final de... Posem llum a la foscor.
1: Exactament. Tenia, ha sigut genial. Com una mica... Crims.
0: Crims, que era en sèrie.
1: No?
0: Bueno, tenemos aquí recomendaciones fílmicas. Una... Bueno, una miniserie, ¿no? Ciudad de Sombras de 2025 de Jorge Torregrosa. Que bueno, que habla sobre... un macabro crimen ha ocurrido en la pedrera de Casa Milà, en Barcelona. Un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí.
4: La he visto.
0: Pues esta miniserie os recomendamos para que... bueno,
1: para que unese Barcelona.
0: Sí.
1: Barcelona.
0: Luego, en las recomendaciones literarias tenemos Barcelona Fantasma, de 2022, de Ramón de España, que es un inventario de sitios perdidos y amigos y muertos antes de tiempo. Barcelona Fantasma constituye un retrato fragmentario de una ciudad que fue y que ya no es. Bueno, os podéis imaginar, Estudio 54, 666,
1: no Vicente,
0: etcétera, Vicente, etcétera. Entonces, pues, este libro, bueno, es un libro que os recomendamos por aquí para que vayáis, bueno, pues si tenéis algo, ten ganas de leer algo bueno. Bueno, y tenemos aquí, a ver, sí, el 10 de septiembre.
1: ¿10 o 11?
0: 10.
1: ¿La bicicletada?
0: Sí, no, de la bicicletada tenemos que comentarlo algún día, ¿eh?
1: Porque coño, hemos puesto en el Ateneo aquí, pum, pues, y no lo comentamos.
0: Es que esto
1: pim,
0: es...
1: Pam, pum.
0: Sí, no, eso tenemos que comentarlo. Aquí tengo ofertas alternativas de Belviche, 10 de septiembre, 22 horas, gratuit. Bárbara Rey.
1: Hostia, Bárbara Rey está muerta, no tendría que resucitar. Vamos de zombies.
2: No está muerta.
0: ¿Gatsara?
4: Ah, pues ya, no sé. Es que ni puta
1: idea.
4: ¿Ya lo
1: hemos matado?
5: Sí, claro.
1: La del domador.
4: La puta del rey.
1: La Bárbara Rey, la del domador.
4: La puta del rey.
1: Genial, tío, esto era genial. Esta historia la quiero explicar.
0: Gatsara, Cascaos. Y...
1: ¿En Cascaos dónde?
0: Sí, en Belviche, las fiestas latinas es el 10 de septiembre.
1: Cascaos.
0: Carpa Antonio Montoya. ¡Montoya! ¿Dónde vas, Montoya?
1: ¡Montoya!
0: Metro de Belviche.
1: ¿No? Es que es lo típico. ¿Sabes? Bueno, Heredia.
0: Y bueno, esta vez ha sido la Barcelona Fosca y yo creo que esto ha sido.
1: Bueno, yo pondría otra música si nos diera tiempo.
0: Pues...
1: O por lo menos la voy a recomendar, ¿no? Sí, digo yo.
0: Sí, recomiéndala porque no nos da mucho tiempo.
1: Vaya, Los Carniceros del Norte. O sea, sí. No hemos podido poner ninguna canción de ellos. Pero para acabar, ¿cómo me gustaría cantar conmigo? Solo un segundito, va. Un día... cualquiera en Texas, ¿sí o no?
4: No me acuerdo.
1: ¿No se acordáis?
0: Bueno,
1: qué pena que vamos.
0: Que no, a nosotros lo hemos pasado muy bien y al que no le haya gustado, ¡no le importa la mierda!
1: Pues muchas mierdas para todos.
0: Venga, mierda.
1: Vamos.

0: estaven tots acorralats i és que volen pagar amb aquella merdeta de burra. Perquè quan ve el bomber amb el tros de màniga, obre el cany d'aigua i surts contra la paret, has guanyat una. Dos coses que ara mateix és... Clar, si tu m'entreus el gas pebre, jo et foto un extintor.
1: Claro.
0: Això és real. I si tu vols aconseguir-me, tens una gran muralla de foc, que per això són bombers.
1: Claro. I són experts en crear focs controlats.
0: Clar.
1: Que un foc controlat pot parar una tragèdia de foc forestal. Són experts en focs controlats, els bombers.
0: Doncs aquesta, avui, a vegades pensem que no es pot guanyar a la pasma. Nosaltres, com tu has dit, podem provar i en algun lloc se'ls va guanyar. El que passa és que va dir tota l'estat espanyola en contra nostra.
1: Sí, sí.
0: Si és més o menys normal, allí, si pugueu veure les imatges, jo és que disfrutava com un camell, veient com està. Era com quan estem sempre nosaltres, que ens foten d'hòsties. Aquí no era una hòstia, sinó era aigua.
1: Mm.
0: Però un cany gros d'aigua també em molesta, perquè hi ha policies que hi ha aquells cotxes que van ser d'aigua.
1: Sí, igual, sí.
2: Bueno, però aparte creo que los, normalmente los bomberos tienen un espíritu más de servir a la sociedad,
0: sí,
2: que los que te dije.
0: Pues sí, no, es que va a decir que siempre se posan a favor del poble. Són dels pocs cossos que ens semblen a tots.
1: Sí.
0: Els altres, molt ens agrada. No sé, però ja tenim aquí un 1-0 a favor de nostre homenatge. Després, quan el company pugui, que es posi un altre.
2: Sí, no, no.
0: Que tu vulguis,
2: Si jo vull, lo que pasa es que a vegades la tècnica da mucho por saco. El altre tema que tu me dius i jo ho vaig...
0: Bueno, anem a posar una, perquè abans em dic que era el gallito, doncs aquest és de Caos, però això és que no sé, perquè aquí mi bascó, en Caixa, i la canció se llama Trots Fantastes. Sabemos de quin va, no, estos...

0: say that, you rats.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Llamp que te fot, que és millor que trufes. Llamp que te fot, que és millor que pa. Llamp que te fot, que és millor que trufes per sopar.
1: Yo, pizza, son.
2: Potser és més fàcil parlar-ho.

l'ultima fila del bus, segueixo amb el focus a la rereguarda. Oblido la pàtria, menjo la fruita del lotus, tota la merda. És un abús, cims i abismes, Pep la guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del cole. Xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store. Tu, vigila la prole, que ara tot són al Capone. Els gangsters són discrets, batros, parole, parole. Vinc de l'Espanya.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol

0: s'articula vers una Barcelona nova i no en si volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Som les males herbes que creixen als seus jardins, salvatges, incontrolables, venim de terra endins. I uns han volgut posar-nos testos, tallant les nostres arrels, però sempre han tornat a créixer lliures, fortes i rebels. Fent tremolar el palau, tot el que puja cau, sense justícia no hi ha pau. Som totes les que no hem volgut ser ni amo ni esclau. Som la nova llau, les males herbes del palau. El pare ha fet la mili, aviat ha estat l'exili. Portem dins el dol la lluita, explica l'ele-le-le. Sabem la nostra història, el poble mai victòria. Però el

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.